No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres.

dirigeixen al MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc de veïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vin als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o al podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

els millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

0: Prou soroll, silenci. El soroll mata. Todos los seres vivos necesitan tres cosas para poder desarrollar nuestra vida con normalidad. Comer, beber y dormir. Si nos falta alguno de estos tres elementos, no podemos llevar una existencia en condiciones vitales mínimas. Parece ser que la última de estas necesidades, la del descanso, no se tiene en cuenta.
1: De forma progressiva i degut a polítiques que no han posat els veïns al centre de la seva acció, el nostre barri s'ha anat transformant en un gueto lúdic, on s'ha permès, amb la connivència de diferents institucions i poderosos lobbies, que es desenvolupessin activitats i usos que no només no responien a les necessitats dels veïns, sinó que també han incorporat externalitats molestes i negatives al nostre dia a dia. Botellots a totes hores, massificació de bars i terrasses, invasió de practicants de l'skate, llauners, i tot això acompanyat d'incivisme i, massa vegades, de brutícia.
0: Des de la xarxa veïnal del Raval queremos levantar nuestra voz para decir basta. Somos conscientes

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb b-baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

Ja, contrabanda amb la meva panda. Hey, t'agrada? Veus ja, mengem marmelada a la ràdio, perquè els reis són els pares.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bisai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Llamp que te fot, que és millor que trufes. Llamp que te fot, que és millor que pa. Llamp que te fot, que és millor que trufes per sopar.
1: Yo, yo, yo, yo, yo, pizza, som.
2: Potser és més fàcil parlar-ho.

òbviament la fruita del lotus, tota la merda és un abús, cims i abismes, Pep la guarda, un parell de calos, tot és confús, la vida cal sortir a buscar-la, picàvem els timbres, tornàvem del cole, xavals pillant datos a la porta de l'Apple Store, tu vigila la prole, que ara tots són al Capone, els gangsters són discrets, batros, parole, parole, vinc de l'espai.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o al podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Vissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb b-baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetre. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part diguem, de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios, venga anuncios, venga anuncios i amb això que treuen pues, diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer raietes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxambrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures, a tots els nivells, representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que l'FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin quatre mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant com es pot.
1: Ladies, are you tired of laying your poultry on the table night after night only to get a lukewarm reception from your husband? You are. Well, then it sounds like it's time you brought MFC Chicken into your home. Don't wait till Mother's Day to strip off that apron and put your feet up. MFC Chicken is available to fill all of your needs any night of the week. It's as easy as picking up your phone, dialing in our number, then coming by one of our shops where you can get it all into your hands before taking it in the backseat of your car. With locations spreading all over the country, it's never been easier to slide a big piece of our chicken into your soft, eager mouth. At MFC, we gently hand-knead all of our fine, firm batter, and we always rub our specially marinated secret sauce all over each breast, leg, and thigh, which means every morsel is sure to be moist and tender when you bring it inside. It's so good, your husband won't suspect a thing. It can be our little secret.

dia, amics i amigues, oients de Contrabanda FM. Soc l'Albert i aquí comença una nova edició del programa Flamenco d'aquí i d'allà.

programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa que matem per la nostra freqüència del 91.4, la freqüència modulada. Els que visqueu a Barcelona, en municipis de l'entorn, i els que no, ho podeu escoltar a través de la nostra pàgina web, que és www.contrabanda.org. Programa flamenco d'aquí i d'allà, en el qual escoltem música i comentem música de flamenco, tant de totes les èpoques, tant antigues com actual, i també de tots els llocs on es fa aquesta música, que avui en dia és a tot el món, però procurant centrar-nos més en el flamenco que es fa a Barcelona, a la nostra ciutat.

Hem començat escoltant música del disc Agua Dulce, del guitarrista Tomatito. I ara ja parlarem de la primera part del programa, que la dedicarem als Cantes de Màlaga. Una divisió clàssica dels estils flamencos és la que diferencia entre els cantes creats a la Baja Andalucía, que és geogràficament és el quadrat que està entre Sevilla, Lebrija, Càdiz i Morón, que té el seu centre a Jerez de la Frontera, i tots els municipis o els llocs que estan dins d'aquest quadrat. Cantes que de la Baja Andalucía, doncs, de l'Andalucía del curs baix del Guadalquivir, i quasi tots protagonitzats per creadors gitanos, i que alguns consideren que els cantes d'aquest lloc geogràfic i els cantes protagonitzats per gitanos són l'únic cante hondo autèntic. I diferenciar entre aquests cantes d'aquesta zona i cantats per gitanos, i entre els creats altres zones d'Andalucía i també de Badajoz o de Múrcia, creats per gitanos o per paios, que alguns flamencòlegs i cantaores consideren flamenco però no cante hondo. És la tesi que es va adoptar pel cantaor Antonio Mairena i el flamencòleg Ricardo Molina en el seu llibre Mundo y formas del cante flamenco, que consideren només hondo autèntic aquest cante protagonitzat pels gitanos de la Baja Andalucía, i consideraven els altres cantes com a formes del folclore andalús més o menys influïts pel flamenco o aflamencades. Tesi que en part també ja havia adoptat Manuel de Falla, el gran músic Manuel de Falla, quan va promoure el famós concurs de cante hondo de Granada de l'any 1922, al constatar que, degut a la popularització del flamenco de l'època dels cafès cantantes, s'havia perdut la puresa dels estils més hondos, les tonars, la seguirilla, les soleares, boleries i cantinyes, en favor dels estils més aflamencats, els fandangos, fandanguillos, malagueñas, granaïnes, tarantes. I tesi que es va adoptar en general en l'època del ressorgiment del flamenco en els anys 50 i 60 del segle passat. Aquesta divisió, però, suposava que hi hagués una incomunicació entre el flamenco que es feia a l'Andalusia occidental i l'Andalusia oriental. Incomunicació que no era real. Ja des dels mitjans del segle XIX, i a pesar de les dificultats de les comunicacions en aquelles èpoques, hi hagué influències entre el flamenco occidental i l'oriental. Com si no podem admetre que un dels màxims creadors de la malagueña, que escoltarem després, Cante de les Muntanyes de Màlaga, fos un gadità, Enrique el Mellizo, que va ser dels creadors més primigenis de la malagueña, que va morir l'any 1906 i apenas va sortir de Càdiz. Com podem explicar, doncs, si no és que hi hagués aquesta comunicació influents entre els cantes orientals i occidentals? Segurament, els moviments ancestrals de la població andalusa, tant la gitana en el seu èxode, que va aparcar les dues Andalusies, com la població morisca, que vivia el regne de Granada i en ser expulsada cap a l'oest pels reis catòlics i per Felip II, van anar desplaçant-se a l'Andalusia occidental i van fer que funguessin les músiques d'ambdues procedències, la gitana i la morisca, recollint també les influències dels folclores andalús no flamenco. Per tant, pensem nosaltres que des d'una època ancestral i, per descomptat, durant el segle XIX i a partir del segle XIX es va produir aquesta influència entre els cantes andalusos de la Baixa Andalusia, els cantes d'aquest quadrat que hem dit de Sevilla, Jerez, Càdiz, Lebrija i Morón, i els cantes de l'Andalusia oriental. Avui parlarem dels cantes de Màlaga, província situada a l'Andalusia oriental.

oriental, que va estar integrada a la civilització musulmana de l'Àndalus durant 7 segles. I va ser dels llocs, junt amb Granada, Almeria i Jaén, on va perviure més temps la influència de la cultura musulmana i, per tant, de la seva música. Els cantes més primitius tenien el seu territori a les muntanyes malaguenyes, sent música festera, o sigui pel ball, el que feia que tinguessin un patró rítmic fixe en compàs ternari. Els debles són els verdiales, que interpretaven i encara interpreten les pandes o rondalles de verdiales, amb l'acompanyament de guitarres, bandúrries, violins i percussió. I altres estils també de les muntanyes de Màlaga, com les rondenyes, les javeres, reben en conjunt el nom de cantes abandolaos, segurament perquè s'interpretaven antigament i també al segle XIX, junt amb els altres instruments, per la bandola o bandúrria àrab o bandúrria andalusí. El més conegut intèrpret d'aquests estils abandolaos fou Juan Breva, que va viure de 1984 a 1918, natural de Vélez, Màlaga, que s'acompanyava ell mateix a la guitarra i va començar cantant per tot Andalusia. Després va anar a Madrid, on es va fer molt famós, actuant als tres cafès cantantes a la vegada, anaven movent d'una a l'altra, i va cantar davant del rei Alfons XII. Anem a escoltar per aquest Juan Breva un cante que... un cante d'aquests abandolaos, acompanyat a la guitarra per Manolo de Huelva, que va ser un dels guitarristes, junt al Niño Ricardo, que va protagonitzar aquests cantes de l'Andalusia, abandolaos de Màlaga.

Hem escoltat aquest malagueny, aquest Cante Abandolao, cantat per Juan Breva. Posteriorment, durant l'època dels cafès cantantes, a finals del segle XIX, principis del segle XX, els estils de Màlaga es van difondre molt i van perdre el patró rítmic que hem escoltat tocat per Juan Breva per interpretar-se en compàs lliure. Cantadores com El Canario, El Chato de las Ventas, La Trini, Fosforito, La Peñaranda van ser els que van divulgar aquests estils de la malagueña i sobretot Antonio Chacón. Antonio Chacón, nascut el 1869 i va morir el 1929, nascut a Jerez de la Frontera, cantaor de Xebla de Silverio Franconetti. Silverio Franconetti va ser també un gran cantaor del qual no en tenim gravacions perquè no va poder arribar a gravar, i va ser el que va obrir el primer cafè cantante a Sevilla, el cafè al carrer Rosario, el cafè de Silverio, i aquest Antonio Chacón es va donar a conèixer cantant el cafè cantante aquest de Silverio Franconetti. Després es va consagrar a Madrid els cafès famosos Villarrosa i Los Gabrieles, va triomfar per tot Espanya i va viatjar a Amèrica. Intèrpret enciclopèdic de tots els cantes, amb una veu de tenor, una veu gens afillant, diguem, la veu ronca més característica del rajo flamenco, Chacón tenia una veu de tenor, inclús Chacón va introduir el falsete al flamenco, i ja us dic que coneixia tots els cantes, però es va especialitzar també en la malagueña, de la que em va fer una creació pròpia coneguda com la malagueña de Chacón. A principis del segle XX va fer una sèrie de gravacions amb cilindres anteriors al gramòfon que la majoria es van perdre. Va morir a Madrid i se'l va enterrar a Sevilla enmig d'un gran fervor popular. Escoltarem, doncs, ara la malagueña de Chacón, acompanyada pel guitarrista Ramon Montoya, que va néixer el 1879 i morir el 1949, que va ser el guitarrista preferit de Chacón i que va consagrar definitivament l'anomenat toque per arriba, introduint els trèmolos, arpegis i picats al flamenco i deixant enrere definitivament l'estil anterior, que era de pulgar i rasgueu. Junt amb Chacón va definir per al futur els estils orientals, com les malagueñas, granaïnes, mineres i tarantes, aquest Ramon Montoya. També van tocar amb Chacón altres com Miguel Borrull, Javier Molina i Luis Llance. Escoltem, doncs, la malagueña de Chacón, acompanyada per Ramon Montoya.

de Chacón, creació del propi Chacón, cantada per ell mateix, acompanyat a la guitarra per Ramon Montoya. En l'època següent, que va ser l'època de l'anomenada òpera flamenca, als anys 30 i primera postguerra, la malaguenya va ser un dels cantes preferits, junt amb els fandangos, granaïnes i tarantes, pel seu compàs lliure i per possibilitar les floritures vocals que van caracteritzar els cantaores d'aquesta època, cantaores com Pepe Marchena, Angelillo, Niña de los Peines, Pepe Pinto, Niña de la Puebla, Canalejas de Puerto Real, Juan Valderrama i el que escoltarem ara, Manuel Vallejo. L'empresari Vedrines va ser el principal promotor d'aquests espectacles per a les places de toros i teatres en aquells anys. Guitarristes que els van acompanyar com Niño Ricardo i Manolo de Huelva. Manuel Vallejo, nascut el 1891 i va morir el 1960, sevillà, cantaor molt complet, va guanyar la segunda llave d'oro del cante i va ser primera figura dels espectacles d'aquests d'òpera flamenca, junt amb Marchena i la Niña de los Peines. Als anys 50 i 60 del segle XX va ser marginat per la corrent predominant gitanista o mairenista, que no valorava el cante oriental ni el protagonitzat pels paios. Anem a escoltar per aquest Manuel Vallejo, una malagueña també, com avui estem escoltant malagueñas, acompanyat a la guitarra per Manolo de Huelva.

La primera postguerra, l'òpera flamenca va continuar sota el franquisme, però als anys 50, 60 i 70 del segle passat, en la progressiva apertura del règim, es va produir una reivindicació dels estils hondos, les tonades, seguiries, soleares, que havien quedat amagats en els anys anteriors, encapçalada per el gran cantaor Antonio Mairena. Tanmateix, aquesta tendència portada a l'extrem va arribar a negar el caràcter de flamenco autèntic als cantes orientals i va desconfiar dels artistes que no eren gitanos. Amb aquest enfoc es va desenvolupar la gran eclosió de discos, antologies, recitals, festivals i penyes que es va fer durant els anys aquests 50, 60 i 70. Però a partir de mitjans dels 70 endavant, els cantes orientals i els cantaores que els interpretaven van tornar a ser valorats per les noves generacions i es va agafar una visió més àmplia i justa del que era el flamenco. I llavors, amb això, la malaguenya va tornar a ocupar el lloc que li corresponia. Entre aquests cantaores de les generacions posteriors, de finals del segle XX, per interpretar la malaguenya hem triat Enrique Morente, per ser natural de Granada, per tant, andalús oriental, i per ser dels primers que van reivindicar aquests cantes orientals. Escoltarem en primer lloc una malaguenya del seu disc Cantes Antigues del Flamenco, disc de 1969, dels inicis de la seva carrera com a cantaor de Morente, i escoltarem una altra també de quan estava en plena carrera, del seu disc Nueva York Granada de l'any 2022, quan ja era una figura consolidada. En les dues gravacions, en la primera l'acompanyarà un guitarrista veterà que estava fent la seva carrera, que era el Niño Ricardo, que havia viscut l'època dels cafès cantantes i de l'òpera flamenca, i cantarà, Marente canta, acompanyat pel Niño Ricardo, la malagueña del Canario, que era un d'aquests cantadores de quan encara no hi havia gravació. Escoltem, doncs, per Enrique Morente, acompanyat per Niño Ricardo, la malagueña del Canario.

Ara tornarem fent, saltant el temps una altra vegada, escoltarem una segona malaguenya cantada per Enrique Morente, el gran cantaor, que tristament desaparegut fa uns anys. En aquest cas, és malaguenya que va cantar en el seu disc Nueva York Granada, disc de l'any 2002, ja gravat quan era una figura ja consolidada, i en el qual va cantar acompanyat per Agustín Castellón Saviques, el gran guitarrista Saviques, que era ja molt gran quan va gravar Morente, poc abans de morir, que va ser el guitarrista que va protagonitzar l'expansió de la guitarra flamenca de concert a tota Espanya i Amèrica també, i als Estats Units d'Amèrica. Va ser un dels precursors dels Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar i tots aquests. Escoltem, doncs, d'aquest disc Nueva York Granada, una malagueña que es diu El Jardín de Venus, cantada per Enrique Morente i com a tocaor, Agustín Castellón Saviques.

Ole, malagueña, cantada por Enrique Morente y acompañada a la guitarra por Agustín Castellón Sabicas. Ya la última parte del programa la farem dedicada al cantaor El Niño d'Elche i el seu últim disc que ha fet acompanyat a la guitarra per en Raúl Refri. Niño d'Elche, Francisco Contreras Molina, cantaor, cantant, performer i més coses, nascut a Elche, Alicante, el 1985, en el si d'una família procedent de Granada. Va començar la seva trajectòria com a cantaor de flamenco a una edat molt temprana. Va participar en diferents concursos, però va començar a interessar-se per altres àmbits artístics com el rap o la performance. A més de barrejar el flamenc amb altres gèneres musicals com el jazz, l'electrònica, el rap, el seu treball també es vincula a altres disciplines com la performance. I destaca per col·laboracions amb l'audiovisual, la poesia i la dansa. Havent fet treballs conjunts amb creadors com Los Volubles 3, Isaki La Cuesta, Raúl Cantizano, Israel Galván, Los Planetas, Miguel Álvarez Fernández i Refri. El novembre de 2020 va col·laborar amb C. Tangana també i la Húngara amb un tema titulat Tu me dejaste de querer del disc El Madrileño. El 2021 es va estrenar el documental Canto Cósmico, Niño d'Elche, dirigit per Leire Pellàniz, sobre aquest músic i la seva obra. L'últim disc que ha fet es diu Flamenco Mausoleo de Celebración Amor y Muerte 2022 amb el guitarrista Raúl Refri. I en aquest disc posarem ara alguns talls. Raúl Refri, Raúl Fernández Miró, més conegut pel seu nom artístic, nascut a Barcelona en 1976, que és un productor, cantant, músic i compositor espanyol. Es va iniciar formant, i concretament català, es va iniciar formant part de grups als anys 90 i a partir dels anys 2000 va començar la seva carrera personal de cantautor alternant castellà i català. A més de fer els seus propis discos, ha fet moltes col·laboracions com a guitarrista i productor amb Rosalía, el famós àlbum Los Ángeles, Sílvia Pérez Cruz, Mala Rodríguez, Albert Pla, C. Tangana i molts altres. I ha introduït una nova forma molt personal de tocar la guitarra flamenca. Anem a escoltar d'aquest disc de Niño d'Elche amb Raúl Refri, un varios talls. El primer és un que es diu Lamento.

Hem escoltat aquest lamento per el Niño d'Elche i Raúl Fernández Refri. Hem comprovat la forma tan original que té de tocar la guitarra el Raúl Fernández Refri, i escoltarem altres parts d'aquest disc en el qual si bé el Niño d'Elche ha fet coses molt allunyades a vegades del flamenco, en aquest disc en canvi es senyeix bastant una sèrie de palos flamencos, si bé cantats i acompanyats d'una forma molt, molt personal. Aquest que hem escoltat jo crec que és una espècie de cante lliure, com una tonà. I ara el següent que escoltarem és un... a veure... El següent és un que es diu Lamento. Ai, no, perdó, Lamento el que hem d'escoltar. És un que es diu Seguirilla Madre, una seguirilla, en la qual també canta junt amb la Rosalía, la famosa cantant Rosalía. Escoltem, doncs, aquest Seguirilla Madre, de Niño d'Elche, Rosalía i Rosalía.

Seguirilla Madre, amb Raúl Refri, Niño del Chi, Rosalía. En aquesta part última, quan entra en Rosalía, és quan hem escoltat el compàs de la Seguirilla, el compàs típic de la Seguirilla. Bé, ja us dic que és un disc en el que el Niño del Chi es cenyeix bastant, encara que no ho sembli per l'acompanyament, però es cenyeix bastant a una sèrie d'estils de cante flamenco. Ara escoltarem un altre que és una fiesta, es diu Fiesta Giliana, és una fiesta o unes boleries, boleries por fiestas, i bueno, en fi, escoltarem el compàs de la boleria.

0: llevo en el alma, te llevo en el alma, te llevo en el alma, te llevo en el alma, te llevo en el alma, te llevo en el alma, te llevo en el alma.
1: El niño del Che, niño del Che, que algunes declaracions que ha fet arrel de treure aquest últim disc, ha dit que el flamenco havia mort, i no ho sé, jo penso que precisament amb aquest disc últim el que ha fet és recuperar una mica l'autenticitat del flamenco, i vaja, em sembla una mica que no pot dir que s'hagi mort el flamenco. Bé, ara escoltarem l'últim tall d'aquest disc, que és un que es diu L'Último Fandango, també cantat per El Niño del Che i acompanyat per Raúl Refri, i en fi, pues, si no ens dona temps per més, pues acabarem amb aquest tall d'aquest disc.

Bé, completem el programa escoltant de nou Enrique Morente, el gran cantador, que ens cantarà una taranta i una cartagenera.

No a l'ampliació del Magba. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al Magba perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el Magba. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat. Traficants de drets bàsics com és l'habitatge. En definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del Magba. Lluitarem en els tribunals i al carrer. No a l'ampliació del Magba.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb ve baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: I és el soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
7: And now, the news.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

Estic molt avorrit i també molt trist. No trobo la manera de fer un somris, però hi ha un lloc en el món on vull refugiar-me, perquè m'ho passo sempre genial.

els millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb ve baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo soc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autoinserció de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetre. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de l'FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part diguem, de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios, venga anuncios, venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer raietes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis.

0: Y los patinetes, ¿no? Bueno, en fin, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades de diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures a tots els nivells representen salut per una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que la FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin 4 mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant com es pot.
1: Una llengua no es perd perquè qui no la sap no l'aprèn, sinó perquè qui la sap no la parla.
2: It's a game!

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bisai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb ve baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: obrers i guàrdies d'assalt a les places. Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil mirant-se de lluny. Uniformes i granotes, fusells i pistoles esperant a l'avís de les sirenes, esperant les tropes rebels mentre el sol va il·luminant l'escampa. Uns primers trets a plaça Catalunya. Foc de canons i metralladores, lluita cantonada a cantonada des de dalt de Rambles fins a la caserna de Drassanes. Granotes blaves avall, reculada ordenada verda, vermell sang, negre mort, explosions de granades i el mur de la caserna cau. Rebels acorralats, rendició o mort, fins al final.
1: Algú havia d'acabar amb aquell niu de metralladores.
2: Escasso mai demanava voluntaris, sempre donava la cara pels altres.
1: Es va aixecar massa aviat i es va endur un tret al cap.
2: I una vegada a terra, el van cosir a trets.
1: El vaig veure sortir a trobar la mort, com si estigués fart de tot. Com et vaig veure tornar a casa plorant la seva mort, tacat amb la seva sang, ferit al front i al pit. No en vas tenir prou, llavors?

0: derrotat els militars. Qui els ha fet la feina bruta?
1: I recordes com van acabar els tants culots? I com ha acabat el teu amic?
0: Els ho farem pagar.
1: Compte que no t'ho facin pagar tu, com tantes vegades han provat de fer.
0: Que ells facin, que nosaltres farem. I si no estem conformes, ja ho trobarem.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetre. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de l'FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part diguem, de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios, venga anuncios, venga anuncios i amb això que treuen pues, diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer raietes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxambrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures, a tots els nivells, representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que l'FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin quatre mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: I és soci solidari de Contrabanda FM,
2: perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
3: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
4: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
5: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autocessió de les ràdios lliures la fem entre totes.
6: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
7: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
6: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
8: This one is levitated from the sky.